0: Com en quatre pisos,
1: sempre al teu costat.
2: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu, per poder mirar-me.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: holding me back.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: teu costat.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina.
2: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Mai ens posem d'acord.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
4: Yellow Sails, Yellow Sails, Yellow Sails. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és black, és yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net.
5: Mimma el teu espai.
0: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
8: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
7: Genial. I TAC també, oi?
8: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
7: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
8: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
0: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medicalomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Sempre al teu costat. Ràdio Marina.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat. They say

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les

0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Comencem l'agenda d'activitats d'avui dissabte i ho fem a Blanes, amb la Fira Blanes Mar, que s'està celebrant des d'ahir divendres i fins demà diumenge al port, amb tot tipus d'activitats relacionades amb l'economia blava. I també destaquem demà diumenge la dotzena Oncolliga't en marxa, un recorregut popular de 8 quilòmetres a peu pla que comença a 9:45 del matí al Passeig de Mar. A Lloret de Mar avui dissabte la nit dels museus a les 8 del vespre hi ha una visita guiada al Museu del Mar sota el nom Quan érem negres. A Vidreres se celebra aquest cap de setmana la Fira de Tractoristes tant avui com demà amb la desfilada de tractors, concurs de ratafia, exposicions, jocs infantils i també dinar i sopar popular. A Sils també tenim aquest cap de setmana el Tocs de Flor tant avui com demà amb la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, demà diumenge hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. A Malgrat de Mar s'està celebrant la jornada solidària des de les 11 del matí fins a 6:45 de la tarda al parc de Can Campassol amb cercavila de gegants, activitats infantils i també un vermut solidari. I a Calella, avui dissabte de 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església i la Biblioteca Municipal se celebra la primera jornada solidària AVA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyerilluminación.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
3: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
4: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972-37-1704.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

0: Programació especial Tocs de Flor a Sils.
1: Deu del matí, 7 minuts. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Què tal, com esteu? Som dissabte, 16 de maig del 2026 i comencem aquesta programació especial des del Tocs de Flors de Sils, una nova edició d'aquest esdeveniment que s'ha convertit en un dels esdeveniments importants marcats en vermell en el calendari de la població de la Selva Interior, amb moltíssimes activitats que ja van començar ahir a la tarda i que continuen aquest dissabte i aquest diumenge. Nosaltres som aquí davant de l'Ajuntament de Sils, al passeig Sants Consba i Damià, justament a tocar de la carretera C63, aquesta carretera que connecta de punt a punt a la comarca de la Selva, des de Lloret de Mar fins a Santa Coloma de Farners, i de fet continua molt més amunt fins a Olot. I aquest matí us explicarem doncs totes les activitats que s'han programat en aquesta nova edició del Tocs de Flor de Sils. Un esdeveniment anual, com dèiem, que organitza el municipi amb les flors, la natura i el medi ambient com a punt de partida, com a eix central en els darrers anys, però la cita també ha evolucionat i ha crescut fins a convertir-se, com dèiem, en tot un cap de setmana ple d'activitats adreçats a tots els públics. És gairebé com una segona festa major, com en alguna ocasió han definit des de l'Ajuntament. Durant tota cada setmana, programació amb activitats, com dèiem, per tots els públics, que fan que el municipi bulli d'activitat en un moment doncs, a mig camí de transició entre la primavera i l'estiu. Fins a la una del migdia. Us explicarem tot plegat al 100.3 i 96.2 FM a Ràdio Marina, també al nostre portal de continguts digitals a marina360.cat. Som el Daniel Mateu, als estudis de Blanes, el Francesc Rabasco, a la part tècnica aquí nosaltres a Sils, també l'Isabel González a càrrec de les xarxes socials i qui us parla, jo soc Lluís Vidal. De moment, comencem doncs parlant amb una de les persones que

0: arrenquem de que no deixa de ser una tradició que arrenca els anys 50 i pico llarg, 60, i es va perdre, que és la benedicció dels tractors de la pagesia de Sils, que es fa per Sant Isidre. Nosaltres, vam, ara farà 22 anys, vam tornar a poder a reprendre aquesta activitat, no? I a part de ser la benedicció dels tractors, és un homenatge a la pagesia local de Sils. Val? Nosaltres som un col·lectiu, no? Ens arrenquem des d'aquests fa 22 anys, 3-4 amics, no? I juntament amb el sindicat de Sils, doncs vam tornar a parlar de poder de començar aquesta activitat que es feia i es havia perdut, i no deixa de ser un homenatge a la pagesia que t'he dit. I agafem, aquest any actualment a les 9 de matí fem la plantada de tractors, tots els tractors de la, dels pagesos locals.
1: Jo aquí davant,
0: sí,
1: aquí mateix davant.
0: Aquí al mateix costat, passeig.
1: Ja tenim, a l'altre costat de la carretera, vaja.
0: Exacte, ja tenim aquí el passeig preparat, perquè demà a les 9 de matí començaran a arribar els tractors i en poca estona són tots col·locats. I llavors ve el mossèn del poble i ens fa la benedicció dels tractors un per un, i sortim a fer una volta per cada veïnat. Cada any toca un veïnat del poble, aquest any cap a la Granota i una mica a la Barceloneta.
1: Això és tocant cap a Vireres.
0: Sí, sí, fem aquesta tocant proper als estanys sense entrar-hi. I llavors a mitja ruta fem un petit aperitiu que ens farem a una masia, i així podem conversar amb tota la gent com li va l'anyada i totes les coses, i així és una manera de trobar-nos.
1: Després a migdia torneu, cap sí, aquí al centre del poble.
0: Sí. A les 12, més o menys, tornem cap aquí, i aprofitem perquè una de les coses que sí que fan els pagesos amb els seus tractors, aprofitant que és la Fira de Sant Ponç i l'exposició de flors, venen engalanats amb flors, o cada tractor és un concurs.
1: O sigui, que també participeu, del concurs de flors.
0: No és ben bé de les flors, però nosaltres fem un concurs que...
1: A part.
0: Sí, que premiem els tractors més ben engalanats.
1: Està bé.
0: I està molt bé, sí, la veritat és que sí, perquè tothom s'hi posa, col·labora, i hi ha inclús, diria, tractors que semblen obres d'art. Hi ha molta gent que hi dedica hores a engalanar el tractor.
1: Algú pot pensar, ostres, sí, com s'engalana un tractor, que així a simple vista pot semblar una cosa lletja, no?
0: No, però, home, nosaltres els tractors sí que no són només tractors clàssics que n'hi ha encara de la gent que té, però venen amb els seus tractors nous que...
1: Els de trinca, vaja, sí, els que poden sí, presumir, no?
0: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Que per aquí a Sils en veuen uns quants, perquè clar, Sils sí, té força terreny agrícola encara, no?
0: Sí, el que passa és que, pobrots, la pagesia cada any els hi costa més lluitar.
1: Ara parlem d'això.
0: Però hi ha canvi generacional, això és important. Sí, som sobre uns... Ens movem entre 28 i 37 tractors, no? Depèn de l'any, de la gent que es trobi bé, que pugui vindre tothom, però ens movem sobre aquest vessant. Però si ho fan, n'hi ha que ho fan en tot en flor natural, hi ha gent que s'entreté a buscar esparregueres, que és una cosa vinculada també en aquest temps, les esparregueres, ve vinculada amb Sant Ponç, que també hi ha una tradició de cantar Sant Ponç, i roses, flors... N'hi ha que porten doncs, petits horts muntats en el tractor...
1: Amb un remolc o...
0: No, en el tractor els enganxen amb testos grossos, els endors...
1: Déu-n'hi-do la imaginació, no?
0: Sí, sí, sí, la veritat. Tenim uns 8-10 tractors que costa molt triar cada any qui... I que volen guanyar, que venen amb l'idea de preparar-se bé per venir i per poder
1: fer... Ho fan a consciència. Sí, sí. Josep, parlàvem del moment de la pagesia. N'hem viscut en els últims anys mobilitzacions per part del sector per reclamar, no reclamar, no, reivindicar, no, aquest espai en la societat actual. Ho s'ha passat malament, el sector primari en general, eh?
0: Sí, home, sí, sí. La feina del pagès és molt dura. Jo no sóc pagès, sóc amic dels pagesos, però els conec bé, i és una feina dura, deixar-se aviat, arribar tard, dependre de la climatologia, i llavors depenen a qui venen el producte o la llet. Això els hi marquen uns preus

0: la veritat, els escanyen molt. Espero que ara, endavant, la gent, la societat, tinguem consciència de que agafem tot aquest producte local, els puguem valorar, que ells són els que ens defensen la terra, són els que, si sortim a fora i veiem aquesta verdor i que protegeixen el medi ambient, són els que tindríem que vetllar per ells.
1: Això, per una banda, la població, la societat en general, no? Valorar aquest producte de proximitat, no? El que es conrea a prop de casa, però també per part de les administracions i dels governs, no? Perquè la burocràcia i tota la paperassa ofega el sector primari.
0: Els escanya molt, és veritat, ells es queixen. No, tenen que estar de vell a vella en el camp, lluitant o a la granja o a la vinya, on de sigui. Llavors, estem encara en un procés de canvi generacional. Es troben que agafar-se amb un ordinador, tot i que el jovent ja està adaptat a aquestes noves tecnologies, els hi és un sacrifici. A més, sempre hi ha traves burocràtiques, no? No és una cosa fàcil. Si fos una cosa fàcil, però no els hi és una cosa fàcil.
1: D'això es queixen tots, es queixen moltíssims sectors, els pescadors de Blanes, per exemple, sí, també dèiem que han de passar, han de dir el que tenen previst capturar i després comparar-ho amb el que realment capturen. Vaja, tot un,
0: sí, sí,
1: un desgavell que després no saben ben bé que no se queda temps per pescar, vaja.
0: No, amb la gamba, llavors la puja de les coses primàries, el gasoll, és un altre producte.
1: Els pagesos, com s'ha fet tot això, la pujada ara aquesta d'aquest conflicte? Que hi
0: ha, si els hi afecta moltíssim, ja ho sabeu vosaltres, tota la societat estem visquent aquestes puges de l'energia. Unes coses especulades, a vegades, ens creguem, no? Perquè ens ho pugen i no ens ho tornen a baixar, el que toca. Vull dir que...
1: Josep, de moment ens quedem amb aquest ambient festiu dins el toc de flors de Sils, amb la 22a festa de Sant Isidre. Demà a les 9, aquí davant del passeig Sant Cosme i Damià, la plantada de tractors, després la benedicció i la sortida amb els tractors pel veïnat de la Granota, en aquest cas.
0: Sí, veïnat de Barceloneta.
1: Barceloneta,
0: molt
1: en aquest any, aquest 2026, i després cap al migdia, cap a les 12, tornada d'aquí.
0: Sí, a les 12 tornem, els tornem a plantar, la gent ve... La mainada pot enfilar-se amb els tractors.
1: La mainada li crida l'atenció als tractors,
0: sí,
1: perquè
0: són grossos, grans, no? Hi ha màquines petites, hi ha des de Pasqualis fins a grans tractors.
1: Josep Serra, del col·lectiu Amics dels Pagesos de Sils, gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres i esteu convidats a venir.
1: Gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
1: 10 del matí, 17 minuts. Nosaltres seguim aquí en directe a Sils, en aquesta nova edició del Tocs de Flor. Us seguirem explicant més el programa, activitats, parlant amb diversos protagonistes en els propers minuts. D'aquí uns 20 minuts tornem a connectar i parlarem amb l'alcalde del municipi, amb l'Eduard Colomer i la regidora responsable de Tocs de Flors, l'Anna Noro. Fins ara.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
3: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell, ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
5: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
6: Entrades a antrapolis.com.
7: Escolta'ns per internet. www.marina360.cat

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net.
5: Visita'ns al carrer Ses Falques sense número de Blanes, darrere de Ocine.
6: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
7: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
8: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
9: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina. Let's go, girls.

0: Programació especial Tocs de Flor a Sils.
1: Faltant 10 minuts per arribar a les 11 en punt del matí d'aquest dissabte. Ara és que em sentia a mi mateix. Dissabte 16 de maig del 2026. Tornem, estem fent aquesta promoció especial des de Sils, justament davant de l'Ajuntament, al passeig Sants Cosme i Damià, que sempre m'entrebanco quan ho dic. El municipi està visquent des d'ahir a la tarda a una nova edició del Tocs de Flor, aquesta programació en què s'articula una sèrie d'activitats entorn a aquest esdeveniment del que estem parlant aquest dissabte al matí. Ara tenim aquí, en aquest estudi mòbil que tenim habilitat davant de l'Ajuntament de Ràdio Marina, a l'alcalde del municipi, Eduard Colomer. Bon dia, benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per ser amb nosaltres. També tenim a la regidora, haurà sigut bé, de Cultura i Festes, l'Anna Noro. Bon dia, benvinguda també.
3: Hola, bon dia.
1: Gràcies també per ser amb nosaltres. Alcalde, el Tocs de Flor, ho hem dit alguna vegada, però crec que realment és així, cada vegada i cada any que passa s'evidencia més. És com la segona festa major del municipi, no?, pràcticament.
2: Bueno, sí, és diguem-ne, més que una festa, no? És més enllà, diguem-ne, del germen que es va fer fa pràcticament 60 anys d'un inicial concurs d'exposició floral. Doncs tot això s'ha anat creixent com una taca d'oli, s'ha anat encomanant tot el teixit associatiu, els comerciants, els voluntaris, els ciutadans, a tota la gent que ho fa possible. I, clar, això s'ha acabat multiplicant d'una manera que realment, doncs, si els esbasteix de gala aquest cap de setmana i té un menú superatractiu perquè ho obedeixin els que viuen aquí, però també perquè ho obedeixin els que ens puguin visitar.
1: Parlarem amb el col·lectiu que impulsa tot aquest esdeveniment ara d'aquí una estona, però sí que volem una mica saber, ara com feia referència, als orígens, no?, d'aquest Tocs de Flor. Hi ha una exposició que es remunta a gairebé 60 anys enrere, eh?
2: Sí, a gairebé 60 anys. Doncs es va iniciar precisament amb aquesta idea d'un concurs, una exposició floral i un concurs, diguem-ne, en el que cadascú presentava les seves composicions, una mica per celebrar, diguem-ne, la primavera, no?, i per tant fer-ho en aquest epicentre del maig. I d'aquesta idea inicial, doncs, s'ha anat estenent tot aquest conjunt d'activitats que aquest cap de setmana gaudim. Sí.
1: Un esdeveniment que sense cap mena de dubte es planteja també com un element de dinamització econòmica o de promoció, si més no, per al municipi, no? Aquí passa molta gent durant aquests dos dies.
2: Totalment, eh? És un dia, doncs, són dos dies, més ben dit, de parador, no? De lluir el poble, de decorar-lo, d'omplir-lo de flors, de colors, de creativitat, de farcir-lo també, doncs, d'activitats culturals atractives, de teca, de tots els al·licients que poden fer que sigui atractiu el fet de visitar Sils. I és un dia en el que no només fem coses, diguem-ne, per consumir-les, sinó també una mica per presumir-ne, no? I perquè realment, doncs, Sils es posi al mapa i perquè Sils llueixi, i al final tot això fa bullir l'olla, eh? Tant a nivell d'activitat, doncs, d'hostaleria, els comerços, el que volem és que ens visiti la gent i que vegi, doncs, que bonic que és Sils.
1: I al final també, com fan les activitats de poble i les festes majors, per exemple, és un moment també de retrobada de tota la població en un municipi que té molts nuclis dispersos.
2: Totalment, eh? De fet, el més bonic ja no és, diguem-ne, la projecció o el que es pugui veure de Tocs de Flor, sinó l'ànima, no? El fet de que hi hagi moltíssima gent implicada, no?, que potser durant l'any, doncs, no acaben tenint aquest punt de trobada o aquesta excusa, i que s'acabin unint per un objectiu comú, que és fer lluir al municipi, doncs, cada setmana, i penso que això realment és el tresor més gran que té aquesta festa.
1: Regidora, si hem d'explicar alguna novetat important, destacada, d'aquesta edició, quina sèrie respecte a anys anteriors?
3: Bé, bueno, sempre fem una programació, bueno, farcida, doncs, d'activitats. Aquest any, per exemple, estrenem un taller de sucs detox, per exemple, no?, que començarem a 8 en punt s'inici la inauguració, de l'exposició.
1: A la llar de jubilats, potser?
3: Sí, que es fa aquí a la llar de jubilats. Després, una mica els actes, doncs, hi ha actes per tothom, eh? Gent gran, gent jove i de més. Tornem a repetir, com l'any passat, doncs, la marxa Tox, d'acord?
1: Per recaptar fons contra l'ELA, eh?
3: Sí, per recaptar fons contra l'ELA. També després els tractoristes, que cada any, doncs, és el moment en el que, doncs, celebrem Sant Isidre. Sant Isidre, correcte. Bé, hi ha tot un seguit d'activitats que canvien, diguéssim, els actors, els protagonistes, però intentem que hi hagi activitats per tothom, per gent gran, per gent jove...
1: Per tots els públics, que no vol dir que siguin necessàriament infants i públic familiar, sinó per totes les edats, perquè també hi ha activitats per joves, no?
3: Sí. Al vespre, doncs, hi ha activitats per joves, en aquest cas hi ha un concert amb el grup Mètode 3, i després, més cap al tard, un cop acabi, doncs, el que és un espectacle de foc que fem amb els cremats de Sils, que són els nostres diables, diguéssim.
1: De recent creació, més o menys.
3: No fa massa anys, sí. Doncs, un cop acabi, doncs, tenim una nit amb DJ, en aquest cas, doncs, gràcies a la col·laboració amb Millennium. Amb la discoteca Millennium.
1: La mítica discoteca Millennium.
3: La mítica, antigament Pèrgola.
1: L'antiga, encara més mítica, eh?
3: Encara més mítica, alguns ens en recordem.
1: Sí, i tant. Regidora, el tema principal d'enguany, perquè cada any el Tocs de Flor gira entorn a una temàtica concreta, és la natura.
3: Sí, la natura. El col·lectiu de Tocs de Flor segurament, doncs, sí, després doncs, també participen, i en aquest cas, doncs... ho expliquen, no? Doncs un dels temes que va semblar que més important era tornar a destacar la importància de la natura, de la flor. Durant molts anys els centres d'interès havien sigut varis, diversos, i ens semblava que era bo tornar, diguéssim, a les fonts, no? Tornar altre cop a la natura, perquè hi ha molt a dir i molt a explicar, no? I des de diferents aspectes, des de diferents àmbits.
1: A més, Sils té molts paratges naturals que posar en valor, no? El més conegut potser són els estanys.
3: Sí,
1: no?
3: De fet, vam iniciar ahir precisament aquest Tocs de Flor, doncs, amb un taller d'olis essencials que va tenir molt d'èxit, però després també, en aquest cas, una xerrada per part d'EMIS, en aquest cas una associació naturalista que treballa per preservar els estanys.
1: Fundació EMIS, no?
3: Sí, la Fundació EMIS.
1: De fet, també són col·laboradors ja de fa temps
3: amb
1: Tocs de Flor.
3: Sí.
1: Com a curiositat, quant de temps porteu preparant tot això, tot aquest programa d'activitats de 2 dies i mig?
3: Bueno, a veure, pel que fa, doncs, nosaltres, des de, en aquest cas, la regidoria, potser fa des de, a partir de Nadal, per dir-ho d'alguna manera, vam començar inicialment, però bé, l'ànima d'aquesta festa, sens dubte, són el col·lectiu de Tocs de Flor, i elles, doncs, acaba un any i quasi que s'hi posen ja a preparar pel següent, d'acord? Per tant, sí, fa molt de temps que s'hi treballa.
1: Alcalde, el Tocs de Flor, a banda de ser un esdeveniment de poble, ja amb els anys que es ve celebrant amb aquest format de festa, d'activitats i de programa d'activitats, també s'ha convertit en una activitat comarcal, no? Perquè atrau gent també a municipis propers, de Vidreres, a Santa Coloma...
2: Sí, la idea és que, com deia abans, no? Que no només, diguem-ne, sigui una festa de consum propi, sinó que realment on sigui un aparador. El municipi, doncs, el que volem és que llueixi, que sigui atractiu, que tingui 1000 al·licients per visitar-lo, per dinamitzar, doncs, tant la part, diguem-ne, d'hostaleria i bars, com la part dels comerços, com la part, en definitiva, també, doncs, de fer una mica bullir l'olla, que la gent es concentri i que tinguem gent d'altres municipis que ens vulguin visitar.
1: I al final, clar, com veiem en el programa, hi ha activitats per tots els públics organitzats per moltes entitats del municipi, que al final també són una mica l'ànima del programa.
2: Totalment, com deia la regidora, hi ha una ànima que és aquest col·lectiu Tocs, diguem-ne, que és el qui ho impulsa, són els capitans, les capitanes del vaixell, però la gran sort o el gran tresor és que això s'hagi pogut estendre com una taca d'oli i que s'impliquin des de les escoles als comerciants, passant per les entitats i clubs, passant per voluntaris, passant per particulars, passant per gent, diguem-ne, que forma part del col·lectiu més creatiu o artístic del municipi. Tota aquesta suma, tota aquesta amalgama és el que fa que realment sigui especial aquesta festa.
1: Suposo que d'aquesta manera, de manera indirecta, ja m'ha respost a la següent pregunta, que quan parlem de flors, pensem sempre en el Tocs de Flor de Girona, que encara que aquest cap de setmana tenen activitat, però potser el cap de setmana passat va ser com la inauguració i tot plegat, no? Clar, què té de diferent i per què hem de venir avui a Sils i no anar a Girona?
2: Home, si pogués fer la broma, diria perquè es pot aparcar millor.
1: Seguríssim.
2: Però més enllà d'això, insisteixo, jo crec que aquest component personal, voluntari, no?, de, com deia la regidora també, d'aportacions, potser d'altres llocs, i no vull personalitzar amb Girona ni amb cap altre, no? Però potser és veritat que hi ha d'altres fires o altres esdeveniments, diguem-ne, més artificials, per dir-ho així, o més provocats des del punt de vista professional, que potser no tenen aquest punt atractiu, i el Tocs de Flor, diguem-ne, té aquest component més autèntic. Al final són persones individuals amb nom i cognoms que realment doncs, regalen el seu temps per poder fer possible, diguem, la màgia d'aquest cap de setmana, i aquest punt d'autenticitat, de quilòmetre zero, de voluntarietat, crec que és el que el fa realment especial.
1: Ens permeteu 30 segons?
2: I tant.
1: De seguida tornem.
2: Vinga.
4: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
5: Ràdio Marina.
6: Són les 11.
7: Sempre al teu costat.
8: Ràdio Marina.
0: Programació especial Tocs de Flor a Sils.
1: Doncs hem fet aquesta petita aturada que marca el rellotge sempre com a informació de servei. Són les 11 del matí, ara ja les 11 i un minut d'aquest dissabte. I d'aquí mitja hora, alcalde i regidora, tenim els parlaments d'inauguració oficial de l'esdeveniment, eh?
2: Totalment, sí, sí. Davant de l'Ajuntament farem aquest tret de sortida oficial. Es presentarà pròpiament el menú d'activitats, encara que hagi passat per les cases, però repassarem, per dir-ho així, l'esquelet i la graella de totes les activitats que queden per fer. I hi haurà, al finalitzar la cercavila, hi haurà el ball aquí davant de l'Ajuntament i serà, diguem-ne, l'obertura oficial de l'exposició, que encara, diguem-ne, s'estan ultimant els últims retocs, i la gent ja podrà començar a visitar, doncs, tant la sala de plens on hi ha les composicions que participen al concurs, com els diferents racons i les diferents zones decorades.
1: Trobo interessant que una sala de plens per un cap de setmana se converteixi en una cosa tan amable com veure i gaudir de les flors, eh?
2: Sí, no, realment, eh?
1: Que no sempre és així, les sales de plens no acostumen a ser un lloc...
2: Bé, són molt solemnes i, diguem-ne, i aprovem i fem coses molt importants. A vegades ens barallem més del que ens hauríem de barallar i, per tant, té aquest punt de mala vibració i, per tant, si hi ha cactus i flors, segur que xuparan tota la mala energia que hi pugui quedar en els racons, i segur que, per tant, el ple de maig ens dirà absolutament fluid. Però afegiré, és una de les excepcions, perquè intentem protegir molt el caràcter institucional d'aquesta sala, per tant, hi fem poques coses, intentem recol·locar la majoria d'activitats fora de la sala de plens per respectar el que realment implica, que al final no deixa de ser, diguem-ne, el pòsit de la democràcia del municipi, però hi ha coses que realment s'ho valen i en aquest cas doncs, el Tocs de Flor és una de les excepcions i per tant doncs, alterem el contingut de la sala de plens per aquest cap de setmana.
1: Per acabar, ara tenim d'aquí a mitja hora, com dèiem, els parlaments. Plantada de gegants també, regidora?
3: Sí, plantada de gegants, les colles, en aquest cas, poblacions del voltant, en aquest cas, la nostra colla de gegants i cap grossos, d'acord, de Sils, i les Bardensaire, que també doncs, farà una ballada aquí davant, acompanyats, com no, per Xivarri, que és la nostra colla doncs, de Batuca.
1: Doncs a gaudir-ho tots plegats. Nosaltres ho seguirem explicant durant les properes dues hores. En honor a la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Sils, gràcies per explicar-nos aquestes novetats d'enguany.
3: Gràcies.
1: I enhorabona per la feina feta.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Alcalde Eduard Colomer, gràcies també per passar per l'estudi mòbil de Ràdio Marina.
2: Gràcies a vosaltres, gràcies per venir i, com sempre dic, ens fa molta il·lusió, diguem-ne, també poder tenir la ràdio en directe perquè al final és un mitjà, diguem-ne, que ha superat totes les innovacions tecnològiques i apostem i seguim creient i tant de bo doncs, l'any que ve també Ràdio Marina ens pugui visitar pel Tocs de Flor.
1: Gràcies, enhorabona també, bon dia. 11 i 4 minuts, tornem d'aquí pocs minuts per parlar amb el col·lectiu organitzador del Tocs de Flor de Sils. Fins ara.

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i

0: AFIC i la Diputació de Girona.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Com?
1: Coi, entre setmana no trobo un moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Ràdio Marina.

0: Programació especial Tocs de Flor a Sils.
1: Doncs ara ja l'ambient sí que és completament festiu. A les 11 del matí, 19 minuts d'aquest dissabte 16 de maig aquí a Sils, davant de l'Ajuntament, on acaben d'arribar doncs, els gegants i començarà aquesta plantada de gegants i els parlaments d'inauguració a dos quarts d'aquesta nova edició del Tocs de Flor de Sils. Lídia Ruz, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, amb aquest dia esplèndid, assolellat que tenim a Sils, fantàstic.
1: Doncs sí, perquè ahir va caure un ruixat que va ser demà primavera, no? I això és el risc que podem tenir sempre, no? La Lídia Ruz és membre del col·lectiu Tocs de Flor de Sils, el col·lectiu organitzador d'aquest esdeveniment, no? Ara quedàvem aquí una mica perquè han començat a fer proves amb la megafonia. Anem per feina, Lídia. Enguany, el tema, la natura, no? Per què heu escollit aquest tema?
2: Correcte. Cada any fem un fil conductor per guiar, no?, als veïns, a les associacions, a les entitats, a tota la gent implicada, no?, a les decoracions que es fan, inclús també als aparadors, no?, comerços, bars i restaurants, que també col·laboren, i els donem un detall perquè guia aquestes decoracions, no? Aquest any, enguany, hem volgut triar la natura per reivindicar i fer una mica, no?, de repàs i de conscienciació de que s'han de conservar els espais naturals i hem d'intentar mantenir, no?, la natura i els espais. Nosaltres, que estem aquí a Sils, no?, que tenim els estanys i que sempre intentem que hi hagi molta diversitat a nivell de tot el que tenim, doncs que es pugui fer. Llavors, enguany, amb aquesta 58a exposició de flors, el que pretenem també és que la gent col·labori, participi i s'impliqui. I a nivell de col·lectiu també aprofito que ens doneu aquesta veu aquí a Ràdio Marina. Mil gràcies per fer una crida que tothom que vulgui participar al col·lectiu Tocs de Flors s'apunti, perquè l'edició de l'any que ve tindrem més coses i farem més coses. I necessitem molta gent.
1: Perquè les mans sempre són necessàries, no?
2: Sempre són necessàries. És un cap de setmana intens, ple d'activitats i de coses.
1: Quantes persones sou habitualment al col·lectiu?
2: Mira, havíem arribat a ser 15 persones. Aquest any som 10 i anem així, per això fem aquesta crida. Que sempre diem, que és un col·lectiu fantàstic, transgeneracional, no? Aquest any també volem fer èmfasi en això. Tallarà la cinta a continuació la sènior del grup, la Carmeta, que l'any passat va fer, no es pot dir, això és en secret, Josep Lluís, que queda entre tu i jo, va fer 80 anys.
1: I està al peu del canó, eh?
2: I està al peu del canó. I la jove del grup, que aquest any tenim una nova Tocs, que no té ni un mes, la Júlia, ostres, que ja li hem fet el body de benvinguda perquè no se'ns perdi pel camí.
1: Doncs que bé, aquest grup tan divers d'edats, no? Perquè és molt important el relleu generacional, perquè precisament vosaltres no, perquè no sou una entitat com a tal, no? Però sou un col·lectiu que al final la feina és la mateixa, no? Però que moltes entitats pateixen d'això, no? D'aquesta falta de relleu generacional.
2: Correcte, totalment, que estem molt contentes, i que tenim gent jove, no?, que participa, les filles d'algunes col·laboradores, la Mireia, la Sílvia, la Noa, que són fantàstiques i que ens ajuden cada any, però, clar, no deixa de que sempre arriba aquest dia, no?, estem al maig, està ple d'eventos, que diem, molta gent té compromisos, avui, per exemple, la Sara pateix perquè no pot estar amb nosaltres, tenia un casament i havia d'estar aquí, i llavors, clar, sempre ens trobem coses d'aquestes, no?, que nosaltres diem, del directe, no?, que no pots preveure.
1: No es poden evitar.
2: Exacte, però sempre diem també que és un acte en el que és el poble, no?, en el que col·labora sempre el poble, no?, des de, doncs, això que dèiem, no?, els centres educatius, les escoles que es volquen i que sempre participen, i a la brigada de l'Ajuntament també sempre està al peu del canó. Els donem les gràcies a tots, perquè sense ells no la podríem fer, aquesta festa, no?, que sempre diem que és del poble.
1: Exacte, és que el que jo crec que heu aconseguit en tots aquests anys és que el Tocs de Flor de Sils s'hagi convertit, i ara ho parlàvem amb l'alcalde i amb la regidora fa uns instants, com una festa major, no? Perquè realment és un moment de trobada amb tot un cap de setmana d'activitats, i és això, una cosa molt de poble. I aconseguir això en què? 10 anys? 12 anys? És...
2: A veure, com a col·lectiu de Tocs estem des de fa 18 anys, perquè estem a la 58a edició de l'exposició, i les amigues de les flors, que eren les anteriors companyes que ho portaven, no?, que elles van celebrar 50 anys, van fer els justos, i després ho vam agafar a Tocs de Flors, nosaltres portem 19 anys. que l'any del Covid, el 2020, el vam haver de cancel·lar perquè no vam poder celebrar, però sí, portem 18 anys i sí, la veritat és que estem molt contentes de que tothom participi, tothom s'impliqui. I és el que diem, no? És la primera, com, és de les primeres festetes, no? que, o festes que hi ha al poble perquè fa bon temps, no? I tothom té ganes de sortir al carrer o de fer coses.
1: Clar. Després hi ha moltes altres activitats que no van directament relacionades amb les flors, però sí que es relacionen de manera indirecta, no? Com la marxa per recaptar fons contra l'ELA, que és demà diumenge, no?
2: Correcte. Demà al matí es fa la cursa, que fan, sí, per ajudar amb l'ELA, sí.
1: I després els pagesos, que també tenen el seu espai, amb la plantada de tractors, la cercavila de tractors, que abans en parlàvem també al principi de la programació amb en Josep Serra. Al final, tot això el que fa és que Tocs de Flor sigui transversal en un altre sentit, en el sentit que agrupa a tothom.
2: Correcte, correcte. Nosaltres sempre ho diem. És l'exposició de flors, però també és la Fira de Sant Ponç, no? Aquest any celebrem la 27a Fira de Sant Ponç i la Festa de Sant Isidre. Per això el diumenge es fa la benedicció tradicional, benedicció de tractors, no? I la plantada amb els tractors decorats amb flors, no? Que això també és molt nostre, molt de Sils, no? Que sempre s'ha fet per Sant Ponç, no? Que és la festa que celebrem.
1: Un parell de coses més abans de que comencin els parlaments, Lídia. Sí. Hi ha també el concurs d'aparadors, una trentena de participants més o menys aquest any. Eh?
2: Sí, sí, sí, també estem molt contents perquè aconseguir, no, la implicació de tothom, que tothom va de bòlit, no? Tots tenim les agendes superapretades i buscant una estona per decorar o per fer, no, un espai de decoració costa. I sí, sí, aquest any han participat vora 30 bars, restaurants i comerços de Sils i estem molt contents, sí, sí, per la seva participació, perquè vas passejant o vas a comprar a qualsevol lloc i veus, no? I també participa l'Associació de Comerciants, l'ACES de Sils, que també sempre s'impliquen molt, fan un sorteig, estan al centre cívic i fan activitats que fan que hi hagi activitat, no, Sils i bueno.
1: Aquí a la sala de plens de l'Ajuntament podem veure l'exposició, no? La 58a exposició de flors. Ara, fa poca estona que heu acabat la deliberació del jurat, no?
2: Jurat,
1: encara no
2: sí.
1: Es pot dir res, no?
2: Encara no es pot dir res. Sí que podem presentar-les perquè és un jurat fantàstic, estem molt contentes i cada any és gent diferent, no? I aquest any hem comptat amb la Fina Damián de Decorant Flors, és florista professional i arranjadora per events i per altres tipus de coses relacionades amb el món de les flors. També hem comptat amb en Josep Maria Trias, col·leccionista de roses, que també ens ha explicat que el cap de setmana passat va estar amb el Saló Internacional de Flors a Barcelona i molt, molt interessant, de roses. És expert en roses, però també en altres tipus. I compartir la deliberació que ells fan, no, amb el seu saber i coneixement és fantàstic. I després l'Eugènia Ruiz, que treballa a Firaflor, que és una botiga, també una floristeria, de Massanet. Llavors intentem implicar a gent de, no, Massanet, Vidreres, de Llagostera, saps? Gent de fora, exacte, que sap, no? Tenen coneixement des d'un punt de vista professional, però que també, no, fan difusió i coneixement del que fem aquí a Sils.
1: Una última qüestió, Lídia. La feina de Tocs de Flor és segurament de tot l'any, no? Com us organitzeu?
2: Ai, sí, sí.
1: Quant de temps porteu preparant tot això?
2: Sí, sí, tens tota la raó, eh? És molta feina i ens donem un temps de descans. De juny a setembre descansem, una miqueta com els profes, no? El cicle educatiu.
1: Com l'escola.
2: Exacte. I després, al setembre, comencem ja a fer trobades, on es fan aquestes, nosaltres sempre diem, pluja d'idees, on cadascú es posa, no? De cares a triar el tema, les decoracions i tot el que anirem fent. I llavors anem fent reunions primer mensuals, i després ja, a mesura que s'acosta la data, les reunions són ja més freqüents, setmanals, per acabar de tancar coses i acabar d'organitzar. Però el fet que portem ja 18 anys ens dona també molta experiència i ens permet una miqueta, no, ja saber el que hem de fer i el que hem de buscar i de concretar. I ara per això fèiem la crida de 700 gent per l'any que ve.
1: Per l'any que ve, doncs ja sabeu, si voleu gaudir d'una experiència com és organitzar el Tocs de Flor de Sils.
2: Que és fantàstic, superdivertit, tu passes teta.
1: Homes també, no? Homes també.
2: Homes també,
1: per suposar, eh?
2: Sí, tenim un artista local, en Jordi Turón, que es fa escultures de ferro fantàstiques. Tenim en Claudio, que també ens ajuda sempre molt. No, homes també.
1: Perfecte, Lídia, deixem que d'aquí 2 minuts comença la inauguració oficial. Gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Marina.
2: Moltes gràcies a vosaltres per fer difusió i per estar aquí amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Adéu.
1: a la Lídia Ruz, que és membre del col·lectiu Tocs de Flor de Sils. Ara, d'aquí dos minuts, comencen els parlaments inaugurals d'aquesta edició d'enguany del Tocs de Flor de Sils. Hi ha aquí davant la plantada dels gegants. Aquesta plaça s'ha omplert de gent en qüestió de 10 minuts. Hi ha un ambient molt i molt maco. Nosaltres ara tornarem la connexió als estudis de Blanes a Ràdio Marina i tornarem d'aquí una estona amb més protagonistes d'aquí del Tocs de Flor de Sils. Fins ara.
3: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
5: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
6: Hola, Gala.
7: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
6: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
7: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
0: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats d'avui dissabte i ho fem a Blanes, amb la Fira Blanes Mar, que s'està celebrant des d'ahir divendres i fins demà diumenge al port, amb tot tipus d'activitats relacionades amb l'economia blava. I també destaquem demà diumenge la dotzena Oncolligat en marxa, un recorregut popular de 8 quilòmetres a peu pla que comença a 9:45 del matí al Passeig de Mar. A Lloret de Mar, avui dissabte, la nit dels museus, a les 8 del vespre hi ha una visita guiada al Museu del Mar sota el nom Quan érem negres. A Vidreres se celebra aquest cap de setmana la Fira de Tractoristes, tant avui com demà, amb la desfilada de tractors, concurs de ratafia, exposicions, jocs infantils i també dinar i sopar popular. A Sils també tenim aquest cap de setmana el Tocs de Flor, tant avui com demà, amb la 58a exposició de flors, la 27a Fira de Sant Ponç i la 22a Festa de Sant Isidre. A més, demà diumenge hi ha la marxa solidària Tocs de Flor per la lluita contra l'ELA. A Malgrat de Mar s'està celebrant la jornada solidària des de les 11 del matí fins a 6:45 de la tarda al Parc de Can Campassol, amb cercavila de gegants, activitats infantils i també un vermut solidari. I a Calella, avui dissabte, de 10 del matí fins a les 8 del vespre, a la plaça de l'Església i la Biblioteca Municipal, se celebra la primera jornada solidària AVA, amb mercat solidari, conferències i activitats lúdiques.
0: L'agenda de Ràdio Marina. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat. La Masia Tordera.
4: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També, opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera, viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.

0: Programació especial Tocs de Flor a Sils.
1: Molt bon dia, de nou som en directe en aquesta sèrie de connexions que estem fent des de Sils, justament davant de l'Ajuntament, on ara fa poca estona s'ha inaugurat el Tocs de Flor d'enguany, d'aquest 2026, amb tot un programa d'activitats que gira entorn a tot el cap de setmana. Van començar ja les activitats, algunes prèvies ahir divendres a la tarda, però el gruix d'activitats és durant tot aquest dissabte, també durant el diumenge. I a banda de les flors, hi ha un altre element protagonista en el Tocs de Flor de Sils, que són els gegants. De moment aquí tenim amb nosaltres amb l'Albert Brun de la colla gegantera de Sils. Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Escolta, ara heu fet aquí la plantada de gegants, no? Justament després dels parlaments d'obertura del Tocs de Flor de Sils. Un ambient molt maco, eh?
2: Sí, realment molt maco. Hem començat amb una cercavila des de la plaça dels Esports fins aquí a l'Ajuntament. I després de la inauguració, doncs, hem fet amb el Ball de les Colles i que s'acaba d'acabar just fa 5 minuts. Està molt bé. Hem vingut per les colles participants aquest any dels pobles veïns de Massanet i de Riudarenes, a més dels gegantons de les dues escoles de Sils i els capgrossos de Sils, i al final doncs, hem fet una bona festa entre tots.
1: De fet, teniu això, no? Heu convidat a colles d'altres municipis per participar. De fet, és una pràctica bastant habitual en el món geganter, no? O sigui, traspassar-se a altres municipis per participar en esdeveniments.
2: Sí, al final, a les colles, doncs, intentem això, participar en el màxim de llocs de pobles a què ens conviden, i normalment, doncs, és això, tradició de cada poble, doncs, convidar algunes colles dels pobles veïns a que participin, i ara, doncs, nosaltres, a la pròxima festa que ells celebrin, doncs, els hi tornem la visita.
1: Albert, la propera convocatòria dels gegants de Sils aquí al poble, quina serà? Festa Major, ja, suposo, festes de juliol, no?
2: Sí, nosaltres sortirem segurament a la Festa Major de la setembre, nosaltres a la Festa Major de setembre, després normalment

0: per Nadal, per l'exposició que fan per celebrar la Marató de TV3, i segurament a l'estiu també aquest any per celebrar el 40è aniversari del sopar de germanor que fan a l'urbanització de Mallorquines.
1: Quantes persones sou actualment a la colla de Sils?
0: Mira, nosaltres a la colla Sils actualment tenim 15 capgrossos i 3 gegantons, des d'ahir, que en vam inaugurar 2, just ahir de l'escola Jacint Verdaguer. Doncs això, aquests 15, 16, 17 portadors, més els familiars que els acompanyen, avui érem una trentena de persones.
1: Els gegants són un element de la cultura tradicional, de la cultura popular, que tenen, evidentment, molta acceptació, no?, per al seu component festiu, el seu caire festiu. El relleu generacional que altres entitats pateixen, com el porteu vosaltres?
0: És complicat, també. De fet, tenim aquest problema, també, de relleu generacional. Així som una colla una mica típica, perquè som una colla gegantera a la selva, però no tenim gegants pròpiament dits. ¿Vale? Nosaltres el que tenim són capgrossos i gegantons, i sí que ens agradaria en un futur doncs poder arribar a tenir gegants, però ens falta això, no? Ens falta això, aquest relleu generacional. Tenim molta canalla, perquè ens ve també de les escoles i pel tema dels capgrossos, però ens falta doncs potser gent així més adulta que pugui portar gegants i que pugui participar a la colla. ¿Vale? Tenim com un buit generacional d'aquesta gent de mitjana edat, doncs que no els acabem d'engrescar. Però bueno, estem treballant en aquest tema per intentar augmentar la colla i poder fer més coses.
1: Fem una crida, doncs.
0: I tant. Ja estan tots els silencs que vulguin, estan convidats i són benvinguts a la colla.
1: On assageu?
0: Això, assagem normalment a l'escola. L'escola Jacint Verdaguer, que ens cedeix al gimnàs de l'escola, i quan fem assajos normalment els fem allà.
1: Albert, gràcies. Parlem ara amb en Josep Sant Martí, que és el director de l'escola Jacint Verdaguer, a la que hem fet referència justament ara amb l'Albert Brun. Dues figures noves. Com ha sortit aquest projecte de l'escola?
2: A veure, aquest projecte de l'escola es va començar ja el curs passat amb l'alumnat de quart, que ara ja fa cinquè. Se'ls va proposar d'ampliar una mica els gegantons, fins ara teníem en Jacint, i ho van agafar molta il·lusió. Vàrem convidar també a l'AFA a fer-ne partícip, perquè d'alguna manera tinguéssim aquest finançament i aquest suport, i de seguida també ens van donar el seu vistiplau amb molta alegria. Dit això, vàrem buscar una persona, voluntària en aquest cas, a més, en Jordi, que ens ha vingut de mer durant aquests dos cursos, i que ens ha col·laborat doncs, de forma altruista doncs, a fer aquest taller amb la mainada, des de zero, començant i partint des de zero, doncs començant a modelar el fang i preparant aquests dos caps. Un cop hem tingut els caps preparats, ell, doncs, com que és escultor i és professional, ha elaborat l'esquelet amb material de fusta, que ha servit perquè posteriorment, doncs, des de l'esbar d'ensai del Cabirol, poguessin elaborar doncs, la roba i tota la indumentària que porten els dos gegantons. Hi ha hagut participació molt extensa, de moltes entitats i persones, i com deia, a part doncs, de l'alumnat, hi ha hagut doncs, la implicació de les tutores del curs passat i d'aquest, hi ha hagut implicació doncs, de l'equip directiu, de l'AFA, de l'esbar d'ensaire, de les cuineres de Sils, que també ahir doncs, a l'hora també de celebrar una miqueta aquest bateig, doncs ens van preparar aquesta xocolata que fan tan bona, i no em voldria deixar ningú, l'Ajuntament de Sils, lògicament també, amb tot allò que se'ls ha demanat. I a partir d'aquí, doncs, avui els hem tret al carrer, ahir els varen batejar a l'escola per la tarda, i avui doncs, han sortit i la mainada han pogut gaudir doncs, de la seva presència.
1: Pel que explica, l'acollida per part de l'escola del projecte ha estat molt, molt i molt bona, no?
2: Sí, de fet és que, a més doncs, de l'elaboració d'aquests gegantons, la mainada doncs, va proposar els noms que podien ser batejats. I van sortir doncs, 3-4 noms per cada un dels gegantons, i després la mateixa mainada, des d'ahir 3 fins a 6è, a través d'unes votacions, van escollir doncs, els noms corresponents, que en aquest cas doncs, la cuinera de Sils va ser batejada finalment com a Maria, i el mosquit de l'Estany doncs, va ser batejat com a Pica-Pica.
1: Molt bé, doncs enhorabona per aquesta iniciativa, i que sigui per molts anys que puguem mantenir aquests gegantons.
2: Moltes gràcies i agrair la col·laboració doncs, de tothom que ha fet possible aquest projecte, que ha estat molt bonic i molt, molt compartit.
1: Gràcies. A tots dos, a Josep Sant Martí, director de l'escola Jacint Verdaguer de Sils i a l'Albert Brun de la colla gegantera del municipi. Tornem d'aquí una estona explicant-vos més detalls d'aquest Tocs de Flor del 2026 a Sils. Fins ara.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
6: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
7: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
8: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
9: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Programació especial Tocs de Flor a Sils.
1: Passa un minut de dos quarts d'una del migdia d'aquest dissabte 16 de maig. Seguim explicant-vos tot el que està relacionat amb el Tocs de Flor de Sils d'aquest 2026. I ara tenim amb nosaltres a la veu del Tocs de Flor. Bon dia.
2: Bon dia, Josep Lluís. Què tal? Bon dia a tots els radioients de Ràdio Marina.
1: Quina veu, Déu meu, quina veu.
2: És la nostra eina.
1: L'Enric Olmos. Us presento a l'Enric Olmos, que és, ha estat l'encarregat de conduir aquests minuts entre dos quarts i les 12, més o menys, entre dos quarts de 12 i les 12, on s'ha inaugurat, s'ha presentat els Tocs de Flor i les novetats i tot plegat. I amb ell, doncs, el que farem en els propers minuts és fer un cop d'ull, una repassada a tot el programa d'activitats, que, atenció, va començar ahir a la tarda, eh?
2: Correcte, això va començar ahir a la tarda a la Biblioteca Municipal de Sils. Vàrem tenir un taller d'olis essencials a càrrec d'Anna Massaguer i a les 7:30 una xerrada sobre l'estany de Sils, recerca, conservació i conservació a càrrec de la Fundació EMIS.
1: Sí, els vam tenir amb nosaltres l'any passat, els vam parlar amb ells sobre aquest taller, o és la sèrie de tallers que organitzen i que fan habitualment. Clar, aquest matí ja hem pogut gaudir de la trobada gegantera, que era justament abans de la inauguració oficial, la plantada de gegants, la xocolatada, i què ens ve a partir d'ara?
2: Doncs mira, hem tingut, com bé dius, aquesta trobada gegantera i m'han arribat tots aquí a davant de l'Ajuntament, on ens trobem aquí amb el set de Ràdio Marina. I, mira, si em permets, farem un breu repàs. A les 12:15, és a dir, ara mateix s'està a la llar de jubilats, que queda just darrere de l'Ajuntament, s'està fent un taller de sucs depuratius, flors de tocs, que juguen amb el joc de paraules, de tocs i de tocs de flor, a càrrec de la cuinera Raquel Costa. Llavors continuarem. A la 1:30 hi haurà la pista coberta, el dinar de germanor de les colles de gegants que han vingut totes d'aquí de la comarca de la Selva. I a les 5 de la tarda, serà a les 5 en el passeig Sant Cosme i Damià.
1: Aquí mateix on estem.
2: Aquí mateix, exactament, a l'altre costat de la carretera principal, la que puja doncs, direcció Santa Coloma, tindrem l'espectacle d'animació infantil, la festa Txatxi Piruli. Per tant, per als més petits, a nivell familiar, ja tenim plan per aquesta tarda aquí a Sils. I serà a càrrec de la companyia La Sal dels Mars. A les 6, a la Sala Cultural La Laguna, concert de cobla, sarda cançons, a càrrec de la gran Orquestra Meravella.
1: Home, la mítica Orquestra Meravella, eh?
2: Un autèntic luxe per les oïdes i per als amants de la bona música. I llavors al vespre tenim ja també una proposta doncs, més lúdica. Tenim un vespreig amb mètode 3, a les 9 del vespre, i a les 10:30 l'espectacle de focs a càrrec de Cremats de Sils, aquest correfoc.
1: Tot això aquí, eh? El passeig de Sant Cosme de Mia.
2: Tot serà correcte, tot serà aquí a davant, a la zona de l'Ajuntament, la zona doncs, més...
1: Cèntrica,
2: coneguda de Sils, doncs, perquè hi passa la carretera que travessa el nostre poble en direcció Santa Coloma o direcció Vidreres, depèn de com ho miris, sí. I després, a les 11 de la nit, hi haurà doncs, nit amb el DJ Residents de Millennium. Per tant, una proposta de tot el dia, per totes les edats i... Bueno, fins ben entrada la matinada.
1: Clar que sí. I ja sense dormir gaire, doncs ens hi trobem demà al matí amb la marxa solidària.
2: Correcte. Tenim a les 9 del matí una marxa solidària. Els que són més matiners, els que s'agrada fer esport, activitat física, us esperem davant de l'Ajuntament solidària amb la lluita contra l'ELA. Podeu inscriure-us demà mateix aquí davant. Per tant, tots convidats, els que us agrada més l'esport i l'activitat física, podeu fer-ho doncs, junts pels camins i els entorns més propers de Sils, que són, francament, molt, molt, molt bonics. Després, també recordar que estem dintre de la festa de Sant Isidre i a les 9 del matí tindrem plantada de tractors d'aquests més antics. A les 9:45 hi haurà la benedicció i la sortida de la comitiva de tractors, que tornaran de nou a les 12. A les 10 del matí, al passeig Sant Cosme i Damià, lectura de contes. Tornem de nou a oferta infantil, a càrrec dels alumnes de les escoles Jacint Verdaguer i els Estanys. I serà a les 11 que la Sala Cultural La Laguna, també pels més petits, per tant, molta oferta pels més menuts, papis, mamis, atents, tallers i jocs de fusta tradicionals per a infants. i serà a les 12:30 al vestíbul de la Sala Cultural La Laguna que tindrem el concert dels alumnes de l'Escola de Música de Sils i Vidreres.
1: I amb tot això ja ens plantem a migdia, pràcticament. De fet, sí, a dos quarts d'una ja tenim programes de migdia, no? Demà diumenge?
2: Correcte. Ja al migdia, doncs, passem a arribar l'hora del vermut i hi haurà vermut popular, abans, però, amenitzat pel concert a càrrec de Clàudia Rostell i Asier Vázquez Duo.
1: I després ja, el toc final, no?, a la tarda, a partir també de les 5, aquí mateix.
2: Correcte, ja arribem a la recta final d'aquest cap de setmana intens aquí a Sils, aquesta festa, si em permeto la llicència de dir, de festa major de primavera de Sils.
1: I tant, jo crec que sí, eh?
2: Sí, jo crec que sí. La veritat és que dic, és matí, tarda, nit, pels grans, pels joves, per tothom, per tant, és una gran festa. Doncs com us deia, a les 5 de la tarda audició de sardanes amb la cobla La Flama de Farners i serà ja a les 6:30 que igual en el mateix davant de l'Ajuntament on fa una estona hem inaugurat procedirem ja a l'acte de cloenda i repartiment de premis de l'exposició de flors.
1: La Flama de Farners, també un altre clàssic de les festes majors, eh? Als veïns de Santa Coloma.
2: Correcte, el que dèiem, no? Jo és que no em puc evitar de dir-ho, és la festa major de Sils, de primavera.
1: Doncs, Enric, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres, per explicar-nos amb més detall doncs, aquest programa del Tocs de Flor de Sils. Fins l'any vinent, i si pot ser, abans, a veure quan vens als estudis, que l'any passat vam dir el mateix. Vine, ja vindré als estudis de Calaguidó de Blanes. I mira, va.
2: Doncs mira, t'aprenc la paraula ara quan acabem aquesta connexió.
1: Mirem agenda.
2: Agafem agenda, agafem dades i el que calgui. I a tots els radioients, doncs, molt bon dia. I recordeu, a Sils estem de festa i us hi esperem a tots en aquesta festa de primavera, Tocs de Flor, 58a edició de l'exposició de flors, 27a Fira de Sant Ponç i 22a Festa de Sant Isidre.
1: Gràcies, fins ara. Nosaltres tornem d'aquí 20 minuts aproximadament ja amb el tancament d'aquesta programació especial que fem avui des de Sils amb el Tocs de Flors. Fins ara.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
7: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
8: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
9: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
10: Una iniciativa de Vitaldent.
11: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
12: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terres gironines.
13: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
12: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
13: Com?
12: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
14: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
12: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
13: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
15: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casuals. Blanes, ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. T'hi esperem!

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina. Programació especial Tocs de Flor a Sils.
1: 3 minuts passant de la 1 en punt del migdia d'aquest dissabte 16 de maig. Anirem... us hem anat explicant tota la programació i tot el que té a veure amb una nova edició del Tocs de Flor de Sils en aquesta programació especial des de les 10 del matí aquí al passeig Sants Cosme i Damià davant de l'Ajuntament de Sils. I ara, en aquesta darrera connexió, el que farem serà parlar d'un component solidari que ja fa un temps que s'organitza l'Ajuntament amb Tocs de Flor. De fet, forma part de la programació de Tocs de Flor, com és la marxa solidària contra l'ELA. Tenim amb nosaltres aquí a l'estudi mòbil de Ràdio Marina a Isabel Ferrer i al Francesc Ponce, que són els responsables de la marxa Tocs. Bon dia als dos, benvinguts, què tal?
2: Bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia, gràcies.
1: Gràcies per ser avui amb nosaltres. A veure, d'entrada, demà, diumenge 17, a les 9 del matí, sortida d'aquí mateix davant de l'Ajuntament, eh?
2: Sí, davant exactament on estem ara mateix.
1: A veure, quines són les característiques d'aquesta marxa a nivell tècnic, no? Quin és el recorregut, les distàncies...
3: Sí, mira, el recorregut sortint d'aquí mateix i amb arribada també aquí mateix té dos distàncies, una distància curta de 5 quilòmetres i una distància més llarga de 10 quilòmetres, que ja tenim voluntaris marcant el recorregut i demà acabaran de tallar els accessos perquè sigui segur per tothom. I una mica l'opció és que sigui una marxa familiar, discorreguda amb alegria i que vagi tot molt bé, que el temps ens acompanyi, que de moment ens acompanya molt.
1: Sembla que sí, no? Sembla que tindrem bon dia, almenys que tindrem que no hi haurà pluja que impideixi, no?, que se pugui celebrar aquesta marxa solidària per l'entorn natural de Sils, no?, bàsicament, aquests recorreguts.
2: Bueno, nosaltres diríem la Barceloneta, és el barri de la Barceloneta.
1: Ja.
2: És un barri molt bonic, jo sempre dic que és la Toscana de Sils, amb masies, amb petits cims petits, amb vistes al Montseny, al Pirineu...
1: Per I tant, amb aquella combinació de colors, també.
2: Exacte,
1: no?
2: ara que els prats estan molt macos i comencen a florir les roselles, etcètera, etcètera. Per tant, és un recorregut molt planer, molt de pista, no, la gent no s'ha de preocupar, hi ha gent que potser la farà corrent, hi ha gent que la farà caminant, però poden portar cotxets sense cap mena de problemes i cadascú escolleixi la que li interessa més, de 10 o de 5.
1: Preu de 10 euros si es compra de manera anticipada la participació, vaja, el tiquet, no? I de 13 demà mateix, no? Si no tinc mal entès.
2: Sí.
3: Demà mateix aquí a l'entrada, prèviament a la sortida, estarem ubicats la Isabel, jo mateix i uns altres acompanyants per poder rebre les inscripcions així d'última hora i això, i a veure si podem recaudar el màxim possible per aquesta cursa solidària.
1: Inscripcions per internet a selvesports.running.cat.
2: Ja està. Ara ja hem tancat les inscripcions prèvies.
1: Ja s'han tancat, vaja.
2: Per tant, ara ja tothom qui vulgui venir, ja demà.
1: Ha de ser demà, aquí presencialment, no?
2: Sí, sí.
1: Quants participants teniu previstos? Ara que heu tancat les inscripcions per internet.
2: Normalment sol ser una marxa que sol rondar uns 200 participants.
1: 200. És una mica el tamany que pot ser assumible, no? Perquè sigui segur per tothom, no?
2: Sí, bueno, nosaltres si volguessin venir més gent, cap problema, però és la mitjana que sol venir de gent. Diumenge, 9 del matí, després del tardeo i de la nit de marxa, és la gent que sol venir.
1: Els que vagin al Millennium també aniran demà.
2: Bueno, potser s'empalmen.
1: Sí, no? Escolteu, és una marxa solidària, recapta fons per la investigació contra l'ELA, no?
3: Sí, la recaptació íntegra de les inscripcions, se'n va tota a la Vall d'Hebron, a la Fundació per l'Estudi contra l'ELA.
1: Uh-huh. I aquest component solidari, o sigui, com va néixer el fet de lligar amb Tocs de Flor aquesta marxa?
2: Sí, alguns anys s'havia fet contra el càncer.
1: Exacte,
2: però l'any passat, arrel d'un veí del poble que està patint aquesta malaltia, que veu entrevistar, Xavier Galvez, doncs se'ns va ocórrer que podíem canviar l'objectiu, que al final tots són objectius solidaris, i vam decidir fer-ho a favor de la investigació de l'ELA, no? I res, i aquest any repetim per aquest motiu.
1: precisament recordo aquella entrevista amb en Xavier, no? Sí. I a mi el que em va sorprendre i realment surt de, després d'haver parlat amb ell, reflexionant de com pot ser que una persona que està 24 hores al dia amb un llit tingui aquesta energia i aquest positivisme i aquesta visió de la vida, no?
2: Sí, en Xavier és un personatge en el sentit bo de la paraula. Jo no sé com jo gestionaria una situació d'aquestes, per tant, jo crec que és excepcional la seva actitud i la seva manera de transmetre i també de fer-nos a tots reflexionar una mica que la vida pot canviar d'un dia per l'altre amb un diagnòstic. És important.
1: Totalment. Recaptació íntegra, dèiem, sí. que es destina a la Vall d'Hebron per la investigació contra l'ELA. Per tant, tots els costos són assumits per l'organització, no? Per l'Ajuntament. O sigui que tota la recaptació dels tickets de la participació van a aquesta finalitat.
3: Sí, tots els costos de logística, després de l'avituallament, dels voluntaris, i tot això va a càrrec de l'Ajuntament i de l'esforç dels voluntaris, que estaran aquí com la Isabel o jo mateix des de primera hora amb les inscripcions fins a última hora amb els entrepans i el refrigeri per tots els participants.
1: 200 persones, que no és poca cosa, que són així, segons com es miri, pot semblar que és una quantitat de gent més o menys assumible d'organitzar, però hi ha molta feina al darrere d'organitzar un esdeveniment així, eh?
2: Hi ha molta feina des de la prèvia, el post i el durant. Així que la veritat és que implica, doncs, bueno, intentem tractar bé la gent, per tant tindran un avituallament complet, tindran després a l'arribada, bueno, tindran la camiseta, evidentment, una camiseta que, aprofitant el logo de Tocs de Flor, doncs, lluitem contra l'ELA, i després també a l'arribada tenen avituallament, tenen entrepà, per tant, per 10 euros no està malament. Tots aquests costos s'assumeixen a part, per tant, el que pagui la gent que participi íntegrament anirà a recaptar fons per l'Associació de la Vall d'Hebron, i no sé què anava a dir més, si no m'ha anat.
1: Doncs no ho sé, però en tot cas, si ho recordes, ens ho dius i ho afegirem a l'Instagram i al portal web.
2: És que a vegades m'embolico i no sé cap on vaig.
1: No, a mi també em passa, eh? No et pensis. Escolteu, doncs moltíssimes felicitats per aquesta organització, sobretot per aquesta feina, aquestes hores que no són fàcils trobar, no? Dins el dia a dia.
2: Això és el que anava a dir. Ara m'ha vingut.
1: Això, no?
2: Estem parlant de que avui, per exemple, 4 o 5 persones han estat marcant el camí, el recorregut. Demà serem aquí, doncs, unes persones, 4 persones més preparant els entrepans, 4 persones més per les inscripcions. Després, tota la feina prèvia que té el regidor, el que tinc al meu costat, que aquí ha d'haver-hi l'arc d'esports, els dorsals, les inscripcions prèvies, tot. És una moguda, al final sembla que no, però tot és una moguda, però que val la pena, i que tots els que ho fem amb encantats de la vida.
3: Sí, i tant.
1: Doncs això ha de servir perquè molta més gent, doncs, com a mínim, s'apunti, no? I vingui demà a les 9 del matí, aquí com un clau, una mica abans, potser, si
2: sí, pot ser,
1: no?
2: Sí,
1: no?
2: Sí,
1: millor.

especial al 100.3 i 96.2 de l'FM, a Ràdio Marina, també a marina360.cat. Us hem explicat tota la programació d'aquest cap de setmana, el Tocs de Flor, de si aquest esdeveniment que aquest any té com a eix central la natura i que té moltíssimes programades, moltíssimes activitats que ja van començar ahir a la tarda i que s'allargaran durant tot el dia d'avui, també durant tot el dia de demà a diversos espais del municipi. Salutacions a tot l'equip de Ràdio Marina que ha fet possible aquestes altres emissions, aquesta programació especial, a Daniel Mateu, al Francesc Rabasco, a l'Isabel González i qui us ha parlat, Josep Lluís Vidal. Un plaer. Veniu a Sils aquest cap de setmana, val la pena, i que acabeu de passar un bon cap de setmana. Fins la propera.

0: Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat.
2: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
5: Diputació de Girona.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu.

0: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30. I a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar a l'ITB a Control Auto ITB. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITB de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITB.
6: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
9: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
8: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
9: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milán Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milán Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.

0: tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 2:15 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers.

0: des del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
5: Uf, quina pinta!
6: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
5: Per què?
6: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
5: Home, doncs posa-hi remei.
7: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
8: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentit veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
10: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
11: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
12: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
13: Dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
14: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
15: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
16: Vete a tomar por culo.
17: Pues encantada de conocerte.
12: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Som

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
3: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30 i a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Et busco i t'evito.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 2:15 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
1: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermut.
1: I passar a l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. 5a ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
5: Aquesta setmana encendrem amb les veus...
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
10: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
0: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
11: Dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
12: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
13: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
14: Vete a tomar por culo.
15: Pues encantada de conocerte.
0: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la Gran Cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Aquesta setmana, ho hem de reconèixer, us ho hem posat una mica difícil. A motiu de l'inici de la gira de retrobament, 30 anys després de l'último de la fila, amb un doble concert a l'Estadi Olímpic, hem decidit que la nostra enquesta de la setmana posaria en competició tres temes clàssics de l'último. El primer d'ells pertany a un àlbum de l'any 1993. El més recent de tots pertany a l'Astronomia Razonable, Lápiz y Tinta, una petita meravella, que ha quedat aquesta setmana en tercera posició amb el vostre 17% dels vots. Complicada, com dèiem, la proposta, perquè la nostra segona pertanyia al nuevo pequeño catálogo de seres y estares. Un clàssic, Cuando el mar te tenga, amb un 40% dels vostres vots, s'ha posat en alguns moments d'aquesta setmana en primera posició, però ha acabat quedant en segona. La guanyadora, per poc, per un 43%, Aviones plateados, d'un àlbum del 1986 anomenat Enemigos de lo ajeno. Bon dia, adéu, el 1998, 30 anys després, torna a Viola i esperem que per quedar-se. Amb un tema que ha marcat la joventut de molts de nosaltres, Aviones plateados, ens quedem. Gràcies als vostres vots, aquesta serà la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: La nostàlgia feta cançó. Aviones plateados de l'último de la fila. Gràcies al 43% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net.
4: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere de Ocine.
5: Ràdio Marina, sempre al teu.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: En cap de setmana parlem d'estrenes. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el BCN Film Fest, Carlo Padial estrena als cinemes Pizza Movies, una comèdia romàntica amb Berto Romero i Judit Martín. Amb aquesta parella ens ho podem esperar tot. Una producció catalana que toca la precarietat del sector cultural amb una parella que decideix obrir una pizzeria temàtica de cinema i on els repartidors són crítics de cinema i porten les comandes a pen. Tot queda a casa.
1: Quiero montar una pizzería.
2: ¿Cómo que una pizzería, por
1: pizzería
2: favor?
1: Pizzería temática de cine.
3: Me parece la peor idea que podías tener, vamos.
1: Ah, ¿te parece mal la idea?
3: Malísimo.
4: ¿Qué vas a invertir? 30.000 como mínimo. Para perderlo, es mejor que vayas al casino.
5: Tú y yo, una pareja que se quiere, eso es revolucionario.
0: Pizzas temáticas. De vegades las ideas más boges funcionan. Més coses. Dues produccions espanyoles. La primera, després del seu pas per BCN Film Fest, s'estrena Un hijo, l'adaptació de la novel·la d'Alejandro Palomas, dirigida per Nacho Lacasa i protagonitzada per Hugo Silva i Macarena García, o la Maria, una psicòloga escolar sense molta experiència que intueix que sota l'aparent felicitat d'un nen de 8 anys s'amaga un secret d'imprevisibles conseqüències. La segona és un thriller dramàtic dirigit per Luke Knowles, anomenat Hugo 24, el nom i l'edat del protagonista. Una cursa a contrarrellotge que marcarà el seu pas definitiu cap a la vida adulta. Compta amb un repartiment encapçalat per Aaron Piper i Marta Etura. I ara una de gènere. L'estudi que va portar Long Legs i el productor de Les Garrifosa Weapons proposa aquesta setmana Hocum, on s'explica la història d'un novel·lista que es reclou en una posada remota a Irlanda per escampar les cendres dels seus pares. Les històries sobre una bruixa ancestral que ronda la suite nupcial comencen a obsessionar.
6: Fado. Hace mucho tiempo, en las profundidades del bosque, vivía una anciana. Una bruja.
0: D'un demoni a un àngel, la movida celestial. Una comèdia fantàstica que es va presentar al Festival de Toronto. L'àngel es diu Gabriel, un àngel amb bones intencions que baixa a la Terra i vol ajudar l'Arc, un promotor de concerts amb problemes. Tot i que les intencions de l'angelical Gabriel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades. La pel·lícula Iron Maiden, Burning Ambition, dirigida per Malcolm Bendil, recorrerà l'essència d'Iron Maiden dels seus inicis fins a convertir-se en un fenomen mundial. Un documental amb entrevistes amb grans seguidors com Javier Bardem. I aquesta setmana, a les plataformes, Movistar Plus incorpora la 8a temporada de The Lady, un true crime sobre l'essència i la caiguda de Jane Andrews, assistent de la duquesa de York. I de la mà de Carles Porta, Peregrina, una desaparició que tots en recordarem, la d'una viatgera del camí de Santiago. Pressa 951 aterra a HBO Max, basada en una història real. I Prime Video aposta pel drama universitari Off Campus. La Casa de Papel amplia el seu univers amb Berlín i la Dama de l'Armiño a Netflix. I a Disney Plus, la sèrie Rivales, amb una segona temporada, protagonitzada per David Tennant. Acabem, però, aquesta setmana passejant per la catifa vermella del Festival de Cannes, que s'inaugurava el passat dimarts i fins al proper dissabte 23 de maig. Per allà han desfilat una fabulosa Jane Fonda, Demi Moore, la incombustible Joan Collins, la dolentíssima de Dinastia, o James Franco. Ho han fet a l'inici de la 79a edició del prestigiós Festival de Cinema, amb una forta presència llatina. Fem un resum del que viurem en aquesta edició. El cineasta sud-coreà Park Chan-wook presidirà el jurat de la competició principal. El cartell oficial del festival, en què apareixen les actrius Susan Sarandon i Gina Davis de Thelma i Louise de Ridley Scott, ret homenatge a la pel·lícula pel 35è aniversari de la seva estrena al festival. L'actriu francesa Ei Aidara serà la presentadora de les cerimònies d'obertura i cloenda. Durant la gala inaugural es va lliurar la palma d'or honorífica al cineasta Peter Jackson. I també se li lliurarà a l'actriu, cantant i cineasta nord-americana Barbara Streisand. Un festival on es va ovacionar a Guillermo del Toro, que presentava pel seu 20è aniversari una versió restaurada del Laberinto del Fauno. En aquest destí tan glamurós com és Cannes, ens quedem avui. Tenim, com sempre, molta varietat aquesta setmana. Molt per descobrir i gaudir.
2: And the trumpets, there you go. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
1: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
1: L'has portat al dentista?
0: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
1: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
2: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jenny, te quiero, Jenny, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
7: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
6: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
8: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
6: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
7: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
9: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
10: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
2: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
6: All alone, I sit home by the phone, waiting for you.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3.
2: Un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Long Legs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
2: Entrades a antrapolis.com.
0: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
2: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Radio Marina. Sempre al teu costat.
6: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta que sembla...

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'averies i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
5: Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
6: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
7: Ràdio Marina, 100.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
2: Hola, Gala.
3: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
6: Diputació de Girona.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
5: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
6: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
7: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
8: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.

0: Matí 360.
1: L'Agència Catalana de l'Aigua atura el projecte que preveia modificar les motes del tram final de la Tordera després de les protestes del sector agrari del Pla de Grau. En concret, queda descartada la coneguda com a Alternativa 3.
2: És un 15 de maig del 82 i per 9 setmanes consecutives la banda progressiva britànica Asia escalava fins al número 1 la Billboard, també 200 dels àlbums Estats Units, amb Asia, el seu àlbum debut. Tampoc es van escarrassar molt en posar títol.
3: Així sedueix Trump amb els negocis i l'adverteix sobre Taiwan. El president nord-americà busca oportunitats d'inversió.
2: L'estudi que va portar Longlegs proposa aquesta setmana Hokum.
4: En las profundidades del bosque vivía una anciana. Una bruja.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Va, vinga, selfie!
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home!
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
0: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Yellow Sales. Yellow Sales, Yellow Sales. Aquest maig pensa en Yellow amb els millors descomptes de l'any de Mimma Gallery. Descobreix ofertes de fins al 65% en sofàs, descans i mobiliari. El millor moment no és Black, és Yellow. Per temps limitat, més informació a mimma.net. Mimma.
6: Visita'ns al carrer Sesfalca sense número de Blanes, darrere d'Ocine.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
9: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
10: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: El meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Com?
4: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Et busco i t'avi.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
8: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Et busco i t'aviso.
4: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te
1: aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Això no ho havíem previst. Això no ho havíem previst.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i em miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.